0: Bueno, después de 13 años, Fernando Alonso ha ganado una carrera. Habrá gente que se esté llevando una sorpresa ahora y diga, ¿esto cómo no lo habéis contado en deportes? ¿Por qué es de Lego la carrera?
1: La ansiedad 33. Ya sabes, sí, que los seguidores de la Fórmula 1 llevan varios años esperando la victoria número 33 de Fernando Alonso. Bueno, resulta que este fin de semana, coincidiendo con el Gran Premio en el Reino Unido de Silverstone, antes de la carrera oficial de la Fórmula 1, hubo una de Cars, creado el Cars con figuras de Lego. Aunque hay que decir que todos los pilotos hacían trampas, porque en la última curva Fernando Alonso junto con otros dos pilotos se han salido de lo que era el circuito, han atravesado toda la gravilla para llegar a la meta y a cortar. El primero que ha pasado por meta ha sido Alonso.
0: Pues a esta velocidad llegamos ya a las 7 menos 10 de la mañana, las 6 menos 10 en Canarias.
2: A aquestes alçades del Mundial, el més important no és participar. Arriben els vuitens de final. I per escalfar l'ambient, els col·laboradors de la taverna dels bojos del Quet i Jugues t'esperen a la sala Cotton de Casino Barcelona. Viu la prèvia i els postpartits de la Roja amb el tío Faja i Gonzalo Álvarez.
3: Bueno, yo creo que esto es un experimento sociológico.
2: Liderats per Cristóbal Chassén.
4: Cachondeo i riure.
2: Aquest dilluns, 6 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, emoció, regals i sorpreses.
5: És gratis, eh?
2: Més informació a casinobarcelona.com.
6: Amb la col·laboració de Material Building, veiem CAT i compramostupiso.com del Grupo Inmobiliario Heritage.
7: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
8: Bon dia, és dilluns, és 6 de juliol. Ni tranquil·la a les Gavarres, l'incendi de la Bisbal continua estabilitzat, però serà difícil que avui es doni per controlat. S'hi afegeix un factor complicat i és una nova onada de calor que obliga a activar el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi. És la notícia amb la que comencem avui. Abans, però, tres imprescindibles. I el primer d'ells és el temps, amb sol, sense pluja i amb temperatures que poden superar els 40 graus a la plana de Lleida. Pel que fa al trànsit, retencions als accessos a Barcelona i un parell de carreteres tallades per l'incendi de la Bisbal, la que connecta Calonge amb la Bisbal i la que connecta Calonge amb Santa Cristina d'Aro. El transport públic, normalitat. Aquest dilluns s'activa el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendis, coincidint amb l'arribada d'aquesta segona onada de calor. Vicenç Llorca, bon dia.
9: Bon dia, Gisela. Ja són 45 localitats de 9 comarques amb aquesta alerta: l'Alt Urgell, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, el Solsonès, el Segrià o el Baix Empordà.
8: Doncs justament en aquesta comarca hem estat pendents tot el cap de setmana de l'evolució de l'incendi de les Gavarres. Continua estabilitzat, però ha cremat més de 2.000 hectàrees i ha calcinat completament una desena de cases. Anem cap allà, perquè hi tenim el Carles Couso. Carles, bon dia, com es lleva avui? Doncs sembla ser que tenim certs problemes per poder trobar o escoltar el Carles Couso, que el tenim allà al centre de comandament. En un incendi, com dèiem, aquest que ha afectat una desena de cases calcinades per complet i una desena més que han estat afectades. Del que sabem de moment és que el jutge de la Bisbal de l'Empordà ha deixat en llibertat en càrrecs l'home que ha detingut divendres per imprudència greu. La causa, però, segueix oberta per l'incendi forestal. Sergi López, bon dia.
10: Bon dia, Gisela.
11: Bon dia.
8: Ara sí?
11: Ara sí, doncs sí. El detingut ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial aquest diumenge. Treballava amb una serra radial a peu de carretera i una espurna hauria començat el foc, segons els agents rurals. La investigació haurà d'aclarir si el treballador tenia ordre de treballar o no se li havia traslladat la prohibició.
8: Doncs justament avui aquesta casa fa programa especial, gran desplegament des d'allà, des de la Bisbal d'Empordà, amb l'equip Catalunya i la Marina Fernández al capdavant. Ara sí, Marina? Doncs no, tampoc tenim a la Marina. Sembla que avui les connexions s'estan conjurant en contra nostra, però en tot cas, un ampli programa que serà a partir de les 7 del matí amb el Carles Couso, que ja ha estat sobre el terreny durant tot el cap de setmana. S'hi afegeix també el Martí Oliver i la Marina Fernández des d'allà conduint tot aquest reguitzell de persones, de testimonis i d'històries al voltant d'aquest incendi, el més gran que hem tingut de moment fins ara, en un estiu que es preveu complicat. Tot i això, l'incendi de les Gavarres no és l'únic que ha sacsejat el territori. Ara el que preocupa especialment és el de la Catalunya Nord, Vicenç.
9: Hi ha dos ferits, un bomber i un ciutadà. S'han cremat 3.000 hectàrees i s'ha hagut d'evacuar 10.000 persones des de dissabte al vespre. Aquest incendi ja ha obligat a adaptar el recorregut del Tour.
8: Però l'incendi de les Gavarres, com dèiem, no és l'únic. N'hi ha, a banda d'aquest també de la Catalunya Nord, n'hi ha uns quants més de focs.
11: A Sant Andreu de la Barca va obligar a confinar 1.500 persones a Sant Boi del Llobregat en una empresa de reciclatge en una zona forestal i agrícola de Piera, hi va haver una altra, i a l'Anoia en un camp de rostolls i canyes.
8: Però hi ha més coses en el dia d'avui, perquè a partir d'avui també hi ha canvis en la mobilitat. La línia R3 entre Ribes de Freser i Puigcerdà tornarà a estar operativa a partir d'avui després de les obres del temporal Harry del gener.
9: Renfe mantindrà els autobusos complementaris per garantir tota l'oferta ferroviària que encara no funcionarà al 100% per les limitacions temporals de velocitat i el manteniment de la infraestructura.
8: L'estació de Verdaguer de la L4 del metro de Barcelona també quedarà fora de servei des d'avui fins al 30 d'agost per obres d'accessibilitat.
11: S'instal·laran 3 ascensors, noves escales mecàniques i rampes. Els trens circularan amb normalitat per la línia L4, però no s'aturaran a aquesta estació.
8: I més coses, perquè avui comença la consulta entre els socis de l'Europa per decidir si comparteixen estadi la temporada que ve amb el seu gran rival, el Sant Andreu. A Gràcia no hi poden jugar perquè la federació no els permet jugar en un camp de gespa artificial. Ferran Dalmau.
4: Ja fa 2 anys que l'Europa no pot jugar al seu estadi perquè és de gespa artificial. L'Ajuntament va decidir posar gespa natural al seu camp, però les obres van per llarg, perquè sota el camp hi ha un pàrquing que ho endarrereix tot molt. L'Europa, que aquest últim any ja calcula que ha perdut entre 600 i 900 mil euros al jugar en un estadi lluny del seu barri, ha plantejat ara una consulta als socis per decidir què fan l'any que ve. Si juguen una temporada més a Can Dragó, com fins ara, o si es muden durant una campanya al camp del seu màxim rival, el Sant Andreu, a qui sí que li posaran gespa natural abans de setembre. L'Europa fins i tot planteja a la consulta la possibilitat de renunciar a la seva divisió actual per poder jugar amb gespa artificial. Una opció que no és la preferida dels jugadors. Els socis ho poden decidir durant aquesta setmana.
8: Doncs el que fem ara sí sembla que podem parlar amb la Marina, crec. Marina, què tal? Bon dia. Doncs vinga, festival avui de l'humor en aquesta àrea de les 6:50. Seguim amb més notícies, perquè de notícies no ens en falten. I és que ja fa més de 10 dies dels terratrèmols a Veneçuela, que han deixat gairebé 3.000 morts, 35 dels quals amb nacionalitat espanyola, segons els últims recomptes. A Catalunya hi viuen gairebé 50.000 veneçolans i molts s'han mobilitzat per ajudar els seus compatriotes. Ens ho explica la Laia Massaguer.
5: Els veneçolans que articulen l'ajuda des de la plataforma SOS Venezuela Barcelona incideixen en la necessitat de medicaments a la zona zero. Ignacio Salvi és un dels membres.
10: Hay muchas personas heridas, hay muchas personas con infecciones precisamente producto de todas estas heridas y personas mayores con tratamientos crónicos.
5: Els altres grans afectats són els nens.
12: Todas las necesidades que estoy cubriendo con las ayudas que recibo aquí son fórmulas infantiles, comida para niños, porque esto es diario.
5: És Gabriela Rosario, metgessa que coordina ajuda amb altres veneçolans de les Terres de l'Ebre.
8: Són les 6:57.
13: Les han passat de tots colors. Ho han vist negre, els han posat verds. I ara no serà tot de color rosa. Però Espanya hi és a 8 anys del Mundial de Futbol. A la sala Cotton de Casino Barcelona ho tenim tot a punt per una nova victòria de la Roja. Aquest dilluns 6 de juliol viu la prèvia del partit a partir de 8:45 del vespre i no et perdis el postpartit. L'entrada és gratuïta, amb regals, sorpreses i l'animació de les estrelles de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues, Cristóbal Chacén, El Tío Faja i Gonzalo Álvarez. Reserva ara l'entrada a casinobarcelona.com.
8: I avui, tercera etapa del Tour, es farà però sense públic ni caravana al tram francès, com explicàvem en un inici, per l'incendi de la Catalunya Nord, Vicenç.
9: L'organització de la competició ha confirmat que sí que es farà l'etapa entre Granollers i Les Angles, però que un cop la cursa travessi la frontera es demana que no hi hagi espectadors en el tram entre Ur i Les Angles, on només hi circularan els ciclistes i els vehicles imprescindibles dels equips. L'organització adverteix també que podria introduir nous canvis en funció de l'evolució d'aquest incendi.
8: Doncs el resum de la jornada del cap de setmana ens el porta l'Anna Palet.
14: Durant el cap de setmana, centenars de milers de persones han seguit els gairebé 200 quilòmetres que ha recorregut el Tour per Catalunya, especialment a Barcelona, amb els dos finals a Montjuïc a l'Estadi Olímpic. L'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, fa balanç.
15: No ho hem d'amagar, hi havia molts reptes, no hi ha hagut pràcticament cap incidència a ressaltar. Teníem el risc de la calor, perquè la calor ha apretat molt aquests dies i hi havia moltíssima gent al carrer, però malgrat això tampoc hi ha hagut cap problema, no?
14: En l'àmbit estrictament esportiu, la tercera etapa arrenca amb Jonas Vingegaard amb el mallot groc com a líder de la general, seguit de Tadej Pogacar a la segona posició i Juan Ayuso, nascut a Barcelona, cinquè.

0: comença el Què t'hi jugues amb Elena de Diego. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A Ser Catalunya.
1: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
2: És un animal.
1: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
2: Quin golarro que acaba de fer la Minya Mal.
1: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
2: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
0: Què t'hi jugues amb Elena de Diego.
3: Què tal? Molt bon dia. Benvinguts a una nova edició del Què t'hi jugues en aquest dilluns 6 de juliol. Ja ho heu escoltat, xupinazo a Pamplona per Sant Fermín. I aquí a Ràdio Barcelona, Xavi Saissó, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: I moltes felicitats, Xavi.
4: Moltes gràcies.
3: Avui xifra rodona, Xavi?
4: Sí, 65 ja. Vull dir que, bueno, ja anem fent galandets, eh?
3: T'anava a dir, Xavi, 65 anys. No sé si és el teu aniversari més especial, perquè avui, justament avui, és el teu últim dia a Ràdio Barcelona.
4: Sí, home, és el més especial, perquè després de 45 anys de ràdio, doncs em jubilo avui, i a més ho faig el dia del meu cumpleanys. Bueno, doncs dia especial, amb papallonetes a l'estómac i tal, però, bueno, ja... Demà ja serà una altra història, però bueno, moltes gràcies per la felicitació.
3: Això t'anava a dir, que no sé com afrontes el dia, Xavi, perquè anàvem parlant molt d'aquest dia que arribaria feia mesos, però és que avui és aquest 6 de juliol.
4: Bueno, amb tranquil·litat, amb tranquil·litat i bueno, amb ganes ja de començar les vacances. Ja la gent, jo he sentit el calor de la gent durant molt de temps i avui també ho estic sentint i bueno, molt bé, molt bé. La veritat és que és un dia tranquil, però com dic, una mica de nerviosisme i papallones.
3: Tens aquí a la banqueta del Què t'hi jugues ajuda. Hola, Elisenda. No la farem parlar avui, que el sí que ja la va fer parlar a l'especial que vam fer de final de temporada i ja ho va passar prou malament. A més, ens has endolcit al matí,
4: sí,
3: Xavi,
4: home,
3: amb un esmorzar de categoria que has portat.
4: Molt bé, molt bé.
3: Crec que el millor de la temporada, podem dir, bueno, sense cap mena de debat. Sí. I saps què faràs demà, Xavi, quan et llevis?
4: Doncs mira, demà cap a Calella Palafrugell.
3: Ah, mira.
4: Sí, demà ens anem cap a Calella.

0: está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el lineup ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: La selecció espanyola aquest vespre, la Espanya de Lamine Yamal contra la Portugal de Cristiano Ronaldo. De seguida serem als Estats Units amb el Santi Ovalle per veure quines són les sensacions de la selecció de Luis de la Fuente les hores prèvies d'aquest partit. Jordi, com ho veus tu, aquest enfrontament de... És veritat que Cristiano arriba més descafeinat, no?, aquest duel, però com veus el partit d'aquesta nit entre aquestes dues estrelles?
2: Sincerament, molt igualat. Primer perquè les dues estrelles són molt potents. Jo crec que més Lamine, aquest Lamine que ja ha arribat al 100%. Diuen els nostres companys que en aquest procés de recuperació molt acurat, Lamine està al 100%. I això dona avantatge a Espanya en un partit que es preveu molt igualat i on jo crec que Elena serà molt interessant veure en el mig del camp, aquesta batalla del mig del camp, per veure qui es queda amb la pilota, amb jugadors de tanta categoria, els Vitinha per un costat, els Pedri per l'altre, serà una de les claus del partit.
1: Sense cap mena de dubte, com diu el Jordi, el mig del camp d'avui entre aquest Espanya-Portugal serà el que acabarà segurament decidint qui passa als quarts de final. Des de les 7 de la tarda podeu seguir-ho tota la prèvia al Carrusel Deportivo d'aquest Espanya-Portugal, que serà a les 9 del vespre. A les 2 de la matinada hi ha un Estats Units-Bèlgica. Déu-n'hi-do el que acaba de passar, perquè la UEFA ha emès un comunicat en el que ha carregat contra la decisió de la FIFA de treure la targeta vermella a Balogun. De seguida expliquem tots els detalls, però abans de marxar cap als Estats Units hem d'anar fins a Molins de Rei, Jordi, des del camp municipal de Josep Raic. Allà hi tenim a dos dels nostres, el Nil Solà i l'Arnau Santero. Què tal, Nil, Arnau?
3: Hola, què tal, Helena? Molt bon dia.
4: Què tal, Helena? Bon dia.
1: Els oients que ens estan seguint a través del YouTube ja us estan veient, però és que avui esteu molt ben acompanyats per fer aquesta portada del Què t'hi jugues amb un protagonista de luxe.
3: Sí, un protagonista de luxe, un jugador del Futbol Club Barcelona de la primera plantilla, Marc Casador. Què tal? Molt bon dia.
5: Què tal? Bon dia.
3: Un primer dia de campus en aquesta edició especial, no?, i sobretot amb molts de somriures.
5: Sí, bueno, és el primer dia que fem, no?, la primera edició del campus. Estem molt contents, amb moltes ganes. Hem passat una bona estona amb els nens, s'ho han passat bé, s'han divertit, i ara, bueno, els toca una mica de piscineta, no?, relax, que també va bé amb aquesta calor que fa. I bueno, a disfrutar aquestes 3 setmanes que tenim aquí i anirem vinguent a veure tots els participants.
3: Has parlat de relax i de piscina, has pogut també gaudir d'aquestes vacances, hem carregat piles i a punt per tornar ja la setmana que ve.
5: Sí, bueno, la setmana que ve ja tornem amb la pretemporada, no? Crec que aquestes setmanes han anat bé per desconnectar, doncs per recarregar una mica de piles, que també va bé a final de temporada. I bueno, ara ja porto unes setmanes preparant-me, no?, per poder tornar al 100%.
3: Helena, doncs ja escoltes, t'escolta Marc Casador, futbolista del Barça, en directe al Què t'hi jugues de Ser Catalunya.
1: Què tal, Marc? Molt bon dia.
5: Bon dia.
1: Moltes gràcies per dedicar-nos uns minuts al Què t'hi jugues. Tots els futbolistes amb els que parlem quan esteu fent el campus ens dieu que és molt especial per vosaltres, no?, aquest lligam amb les arrels.
5: Ho bon dia? Sí, crec que és... Bueno, jo m'ho prenc com un projecte, no?, que... Doncs per apropar-me als nens també, al final és algo que a mi m'agrada molt, passar una estona amb ells, disfrutar jugant a futbol. Ja els he dit avui, ja ho comentàvem a l'Instagram del campus, no?, que crec que el més important aquí és, doncs, fer amics nous, que s'ho passin bé jugant a futbol, que al final és el que més recordaran quan creixin, i això és el que volem, que disfrutin i que s'ho passin bé.
1: Tens temps, Marc, per mirar el Mundial aquests dies, per veure què fan els teus companys, que avui, com dèiem, se la juguen amb aquests 8ens contra Portugal?
5: Algo he vist, no he vist molt. És veritat que l'horari no acompanya, però bueno, el d'avui sí que el veuré. És a les 9 de nit, no és?
1: Sí, exacte, a les 9. Pots posar doncs, des de les 7, sí, Carrusel Deportivo.
5: L'escoltaré per allà, sí.
3: Ens comentaves abans, Marc, que veus a Lamine ja amb aquell punt, no?, que està recuperant la xispa després de la lesió. Com l'estàs veient en aquest Mundial i com l'estàs veient també a la selecció espanyola?
5: Mira, l'altre dia em sortia una entrevista que li van fer al Moja i al Soja i pels seus amics, i que ho deien, no?
1: Sí.
5: Vaig estar molt d'acord amb una cosa que van dir, que Lamine és un tio d'eliminatòries. M'agrada veure-la així quan els partits són importants, i estic segur que avui farà un partidàs.
3: Favorit a Espanya a poder guanyar?

0: Bueno, és complicat, no?, en aquests tornejos on cada eliminatòria doncs, és vida o mort. És complicat dir un favorit, però bueno, està clar que tenen una selecció molt, molt bona on podran competir per al Mundial, segur.
1: Espanya s'enfronta avui a Portugal a les 9 del vespre, però tornant a tu, ara ens deies que has pogut descansar, a carregar piles per aquesta tornada la setmana que ve. S'ha parlat molt del teu futur, tu sempre has deixat molt i molt clar que el teu somni és triomfar al Barça. A dia avui, a 6 de juliol, continua pensant el mateix Marc Casado i continua amb les idees clares?
0: Totalment, sí. El meu objectiu sempre ha sigut doncs, estar aquí el primer equip del Barça, disfrutar del Barça, disfrutar del club, de l'estadi, de tot, de la ciutat, dels fans. És el meu objectiu i jo sempre ho he dit, sempre que el club i el míster em vulguin aquí, doncs jo donaré el 100% per poder guanyar-me minuts aquí i poder jugar a l'equip i així segueixen.
2: Marc, no sé si has pogut parlar amb Hansi Flick en aquestes darreres setmanes, ara mencionaves el míster, per saber quines són les seves sensacions i què t'ha traslladat a tu.
0: Bueno, sí, vaig parlar amb ell abans d'acabar la temporada i bueno, vam parlar, vam tenir una conversa on els dos vam sortir amb les idees clares i ja està.
1: Aquest és Marc Casado explicant que va parlar amb Hansi Flick, que ha quedat amb les idees clares. En aquestes idees clares, entenc que pel que dius i que tu tens les coses molt clares, la teva voluntat és continuar al Barça, i si no fos així per Flick també t'ho hauria dit, no ja?
0: Sí, com et dic, la meva voluntat sempre és quedar-me aquí, i també aquesta pretemporada doncs, ens ajudarà, no?, a acabar de tenir les coses més clares del tot. I el que et dic, mentre el club i el míster em vulguin aquí, jo encantadíssim.
1: Per tant, Helena, aquest és el discurs molt, molt clar i contundent, com ha fet sempre, en Marc Casado, amb ganes de continuar al Barça. Marc, més enllà de la mina en aquest Mundial, hi ha altres jugadors que estan destacant per sobre tot. No sé si fins i tot et sorprèn, per exemple, que Messi, pràcticament amb 40 anys, continuï estant a aquest nivell.
0: Sorprèn, clar que sorprèn, però a la vegada no sorprèn, no? Si hagués de ser una persona que pogués fer aquestes coses, hauria de ser ell, està clar, però bueno, 38 anys no té, 38 anys, 7 gols en 4 partits en un Mundial, és una barbaritat, però bueno, aquest home porta 20 anys sorprenent-nos ja.
1: De fet, diria que el 24 de juny va fer els 39 perquè és del 87. Amb Messi juga un dels jugadors que més s'està relacionant amb aquest futur amb el Barça, Julián Álvarez. No sé si entre tants de viatges, piscina i desconnexió l'has pogut veure, i què et sembla, quina és aquesta l'opinió que tens sobre Julián, i si tu, que portes tant de temps al Barça, coneixes a Flick, coneixes els teus companys, creus que podria encaixar en el sistema de joc i en el vestidor que teniu?
0: Bueno, és un jugador top mundial, està clar, i està clar que jo crec que si vingués aquí doncs ens ajudaria moltíssim, no? I bueno, al final és això, tothom que vingui a sumar en aquest equip doncs és benvingut, i ara ja és feina del club, del jugador, no?, de poder-se posar d'acord amb l'altre club també, i bueno, el que està clar és que, com et dic, crec que a nosaltres ens ajudaria molt i el rebríem amb els braços oberts.
1: Et van sorprendre les declaracions que va fer dient que el millor per ell i per tots era un traspàs, perquè són unes declaracions bastant, bastant contundents.
0: Això ho va dir?
1: estaves a la piscina?
0: Segurament em va pillar a la piscina, no vaig veure, sí.
1: Doncs,
0: sorprèn, però bueno, serà que ho té clar.
1: Doncs ja ho escolteu, van sorprendre o acaben de sorprendre Marc Casado aquestes declaracions també de Julián Álvarez. Marc, per acabar, un consell que donaries a tots aquests nens, més de 150 crec que al llarg de tota la setmana passaran per aquí pel campus davant d'aquestes 3 setmanes, que farà calor però que pel que hem vist generes i despertes molta il·lusió a tots aquests nens.
0: Bueno, com et deia, crec que la idea clara aquí és venir a passar-ho bé, venir a aprendre futbol, a disfrutar, a fer nous amics, nous companys. És el que jo me'n recordo amb més carinyo, ho recordo amb molt de carinyo als campos que vaig fer de petit, i això és el que intentem aquí, no? Doncs que quan siguin grans doncs ho recordin, tinguin aquest bon record, que quan estiguin aquí ho disfrutin i també al final bueno, coneixen una persona que tenen ganes de veure. Jo vindré aquí bastant sovint, a passar-ho amb ells, a passar una estoneta i bueno, que disfrutin molt, bàsicament.
1: Doncs, Helena, aquestes són les paraules de Marc Casado, que ha de marxar ja cap a la piscina, que l'estan esperant aquí tots els nens per continuar gaudint aquest primer dia. Marc, moltes gràcies per estar avui al Que t'hi jugues de Ser Catalunya en directe.
0: A vosaltres, gràcies.
2: Doncs moltes gràcies al Marc Casador, també al Nil Solà i a l'Arnau Santero, que ens feien aquesta connexió amb el jugador del Barça des del seu campus a Molins de Rei. Quina enveja que se'n vagi ara a la piscineta a refrescar-se amb aquesta calor, no, Jordi?
3: Les coses que tenen les piscines, que a més t'hi capbusses, si t'hi capbusses, les coses que passen fora no són res. Això de la transferència, del Julián diu que no ho va sentir. Ha estat molt hàbil amb la resposta,
2: Ha estat hàbil. Sí, va sentir el Moja i el Soja, amb el Santi Ovalle.
3: És que allò va tenir molt de ressò.
2: Sí.
3: Ara, això Nil... les idees clares... Bueno, ara ara hauríem... Amb si el Nil ens ajuda.
2: La resposta ha sigut bastant...
3: Aquesta... Vaig parlar
2: concisa,
3: amb,
2: no?
3: Em vaig parlar amb Flick i les idees van quedar clares, no? Dit, no?
2: Sí. Nil, no sé si tu ens pots ajudar a interpretar aquest missatge de Casador.
1: Home, a mi em dona la sensació, Helena, Jordi, que ell té les coses molt clares i que ha dit que va parlar amb Flick, que van sortir els dos amb les idees clares, clar, però el missatge aquest de mentre el club i l'entrenador em vulguin, jo em quedaré aquí, crec que deixa bastant clar que si Marc Casador marxa, que jo crec que és una possibilitat molt real a dia d'avui, serà perquè el Barça o Flick li hauran de comunicar que no compten amb ell, perquè la seva voluntat o el seu somni és triomfar al Barça, però aquest titular, com deia en Jordi, de van parlar amb Flick i les idees estan bastant clares, doncs sembla que és bastant contundent, i també sorprès per com han queixat aquestes declaracions de Julián, que diu que no les havia escoltat, però que evidentment doncs són contundents i que creu que encaixaria perfecte en aquest vestidor del Barça.
2: Per cert, recordem que ens explicava l'Adrià Soldevila la setmana passada, que el Barça confia, no?, en poder estar a la regla 1-1 durant aquest mercat d'estiu per poder atacar un gran fitxatge, però que perquè això passi, tot passa perquè hi hagi sortides. Una d'elles podria ser la de Marc Casador, Jordi.
3: No, és que m'ho has tret de la punta de la llengua perquè hi pensava, no? Exactament el que va dir, com dius, l'Adrià Soldevila, és que un gran fitxatge està condicionat. Un gran fitxatge, atacar un gran fitxatge, està condicionat a una venda com la de Casador. Després la xifra, si són 20, si són 30, però sembla que una cosa sense l'altra no acabaria d'encaixar, eh?
2: Serà de difícil encaixar. Per cert, Nil, el Barça ha comunicat fa uns minuts que Hansi Flick ja té nou preparador físic per l'equip, no?
1: Sí, es tracta de l'alemany, preparador físic alemany Benjamin Kugel, amb experiència a diferents equips com el Werder Bremen, el Colònia de la Bundesliga, també el PSV Eindhoven i el Benfica. A més, va formar part del cos tècnic de la selecció alemanya, que va coincidir amb Hansi Flick el 2014. Això té relació directa amb el que vam explicar, la notícia que vam explicar aquí a Ser Catalunya, de que el club havia decidit que Julio Tous fes un pas al costat. Per tant, Benjamin Kugel, un home de confiança de Hansi Flick, amb qui va coincidir la selecció alemanya al Mundial de 2014, que es farà càrrec a partir d'avui de la preparació física del Barça.
2: Doncs ja ho escolteu, reestructuració al departament físic del Barça, un nou home de la confiança de Hansi Flick, l'alemany Benjamin Kugel, s'incorpora com a nou preparador físic pel primer equip. Moltes gràcies, Nil, i també a l'Arnau Santero.
4: Adéu, Helena, merci.

0: La tetracampiona Brasil, que ahir va ser eliminada per una Noruega liderada per un Haaland descomunal i sense Mèxic, que va caure davant Anglaterra, avui és el torn de la selecció espanyola. A partir de les 9 del vespre, com dèiem, des de Dallas, vuitens de final entre Espanya i Portugal, el vigent campió d'Europa contra el campió de la Nations League, dues de les favorites segurament a acabar com a campiones d'aquest Mundial. Des dels Estats Units, Santi Ovalle, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, Elena, bon dia.
0: Arriba l'hora de la veritat pels de la Fuente, ja.
1: És una final, ho ha dit Rodri, ho ha dit Unai Simón, són els capitans d'Espanya, que sortirà al camp amb Unai Simón a la porteria, Pedro Porro al lateral dret, a l'esquerra Cucurella i parella centrals per Laporte i Cubarsí, al mig del camp Rodri, Pedri i Dani Olmo, i al davant, banda dreta per Lamine Yamal, a l'esquerra Joan Baena i en punta el màxim golejador de la selecció, Mikel Oyarzabal. És l'hora de la veritat, ha arribat un partit de vuitens de final contra una de les grans favorites a guanyar el Mundial. És la revenja respecte a la final de la Nations League última, on Espanya va perdre per penals aquest trofeu contra la selecció de Portugal. Espanya juga contra els Vitinha, Nuno Mendes, Neves, Cristiano Ronaldo, Rafa Leao i companyia. Només d'esmentar-ho, doncs, et fa venir por, però exacte. Espanya ha de demostrar que pot eliminar un cop més del Mundial a Portugal.
0: Partit, Santi, que podria ser la final anticipada d'aquest Mundial. Què és el que van dir tant Luis de la Fuente com els jugadors que van parlar a la prèvia del partit?
1: Grans protagonistes a la sala de premsa de l'estadi d'Arlington, de Dallas. Per exemple, Luis de la Fuente, que explica com està a les hores prèvies Lamine Yamal.
2: Yo sé que a Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación.
1: Més enllà de la Fuente, va comparèixer Cristiano Ronaldo, el Sant Cristo Gros de Portugal, que va valorar així la figura del jove futbolista del Barça i la selecció.
3: Jugador con mucho futuro y yo no vi, sinceramente, no vi ningún partido de España, te voy a ser sincero. Vi un poquito del primer partido, segundo contra el Cabo Verde, vi un poquito, pero como te digo, es un jugador que tiene futuro, está haciendo muy bien y va a tener un futuro brillante, pero tengo que decirte, para mí España, yo veo siempre España como un todo, son muy buenos, juegan muy bien y va a ser muy duro mañana.
1: A part, Cristiano va dir que té un feeling especial, que creu que Portugal eliminarà Espanya a la nit d'avui i li va donar aquest consell a Lamine Yamal.
4: En su caso, tiene que acostumbrarse el más rápido posible si quiere tener una carrera larga. Pero yo creo también que tiene que enfocarse realmente en que le gusta, que le quiere, la pasión de la gente, la pasión de un estadio. Yo aprendí eso con el tiempo, que es estar enganchado con la gente que realmente te quiere y tiene pasión por ti. Y tú tienes pasión por lo que haces, por el juego, por jugar, por te levantar y ir a entrenar.
1: Pasión pel que fas és el més important i és el que ha dut Cristiano Ronaldo a tenir més de 40 anys i està jugant de nou un Mundial.
0: 41 anys, Cristiano, que diu que tant de bo segueixi endavant Portugal per poder jugar algun partit més al Mundial, i va deixar un recadet, i si li han de fotre més pals la premsa, doncs que li caiguin. Jordi, li costa regalar a Cristiano elogis cap als rivals. Ja vam veure com reacciona quan li pregunten per Messi, i ara amb Lamine, escuet.
5: És que avui aquesta declaració ja l'he sentida justament aquí a Catalunya, en aquest mateix estudi, via el Tomàs Roncero, i li he dit, escolta, però li pregunten a Cristiano per Lamine i fa servir tres vegades la paraula futur. Però el present...
0: El present també, no?
5: Tampoc no està malament. I en el passat hi ha hagut alguna Eurocopa. I quan li pregunten sobre la seva incidència en l'equip d'Espanya i diu que el que preval és el conjunt. Per tant, en fi, doncs ja entenc que pica i, bueno, t'has de rascar.
0: Exacte. Escolta, Santi, però les darreres hores heu viscut aquí als Estats Units l'escàndol més gran del Mundial, sí, que sembla que està quedant en un segon pla. Té com a protagonista el jugador de la selecció dels Estats Units, Folarin Balogun, a qui la FIFA li ha tret una targeta vermella, i també té com a protagonista el propi president dels Estats Units, a Donald Trump.
1: És una de les cacicades més grans de la història dels Mundials.
6: A veure, Balogun, màxim golejador dels Estats Units, al partit de setzens veu una vermella. Podem estar d'acord si és vermella o no, perquè és fortuïta, una trepitjada sense veure el rival, però és vermella. I, de fet, la FIFA, en el comunicat, diu que li manté la targeta vermella. Però què fa la FIFA? Doncs s'acull a un article del reglament, l'article número 27, per suspendre durant un any la sanció a Balogun, el davanter nord-americà. La suspèn i si no torna a reincidir, és a dir, no el tornen a expulsar, doncs no compleix la sanció. És una cosa molt estranya, gairebé sense precedents. Diuen des de els despatxos d'Estats Units, ens explicaven que hi ha un precedent amb Cristiano Ronaldo que li van reduir una sanció, però era reduir, no treure una sanció. I, clar, després veus com la Casa Blanca, el Twitter oficial de la Casa Blanca, agraeix la decisió a la FIFA amb un tuit o un muntatge d'un tuit de Donald Trump. I després llegeixes al New York Times que va ser Trump qui va demanar i va trucar a Gianni Infantino perquè li tragués la sanció, i clar, veus que és una de les cacicades, ja et dic, més grans de la història dels Mundials, perquè un jugador que estava expulsat, claríssim, no pot jugar, com és el màxim golejador de l'anfitriona, doncs li suspenen aquesta sanció i avui pot jugar contra Bèlgica, que el guanyador d'aquest partit, Bèlgica-Estats Units, es juga a les dues de la matinada, és el teòric rival d'Espanya als quarts de final.
0: Pot jugar contra Bèlgica i la UEFA, damnificada per aquesta decisió de que beneficia els Estats Units en contra de Bèlgica, ha carregat durament contra aquesta decisió de la FIFA fa uns minuts a través d'un documunicat. Una decisió, diu el màxim organisme europeu, que considera incomprensible, injustificable, que creu que la FIFA creua una línia vermella, que senta un precedent molt perillós per un futur i que posa en perill la integritat de la competició. I com deia el Santi, el New York Times i la CNN assenyalant a Trump directament, demanant a Gianni Infantino, el president de la FIFA, que fes enrere aquesta sanció per Balogun i que pogués jugar aquest partit d'aquesta matinada contra Bèlgica. Inaudit, Jordi?
5: Home, sí, perquè provoca molta alarma, sobretot perquè aquesta resolució no està motivada. És a dir, tu quan decideixes suspendre, per exemple, aquesta sanció, has d'explicar el per què, ho has de motivar, ho has d'argumentar, i això no està fet. Però és clar, és que com explicava Iturralde i el propi Santi Ovalle en el Carrusel, aquest article 27 està previst per suspendre coses com ara un tancament parcial d'un estadi, o per exemple una multa econòmica. Certament el Barça, per exemple, a la UEFA li va posar una multa econòmica perquè gastava més del que ingressava, i li diu, escolta'm, jo t'he d'aplicar aquesta multa sencera. I el Barça fa una apel·lació i la UEFA li suspèn a canvi que faci els deures. És a dir, aquest article 27 no està previst per targetes, està previst per aldarulls, per tancaments parcials o totals d'un estadi, on, diguem-ne, l'infractor queda condicionat a, sí, et suspenc la sanció, et suspenc el càstig, sempre i quan facis els deures i et comportis bé i canvies la teva actitud. Per tant, diguem-ne, és un cas alarmant, perquè ara algú es pot preguntar, i tothom ara podrà demanar en aquests casos la suspensió? Són preguntes que queden a l'aire, no respostes, per tant, alarma.
0: Tothom no crec, però tenint en compte que aquí hi ha Trump i Infantino amb la relació que han tingut durant aquests mesos, amb el premi aquest Nobel de la FIFA, no? En fi, doncs aquest és el desenllaç que tenim avui a les portes d'aquest Estats Units-Bèlgica. En fi, gràcies, Santi, i a veure si ens portes sort per demà.
6: Adeu, que vagi molt bé.
0: Per demà, vull dir, demà el que t'hi jugues, òbviament, la sort per aquesta nit. I aquesta nit, saps qui no necessita sort, Jordi?
5: No, aviam, digue'm.
0: Cristóbal Chacent, què tal? Molt bon dia.
5: Hombre.
7: Què tal? Bon dia, Elena.
0: Javi,
7: bon dia, Jordi.
0: Tio Fafa, què tal? Molt bon dia.
5: Aquests van sols, home.
8: Hola!
5: I tols.
0: Aquests, el casino, Cristóbal, ens confirmeu que no sí. Necessiteu res de sort, no?
7: Re. O sigui, parleu de l'escàndol dels Estats Units, l'escàndol serà el d'aquesta tarda, perquè tenim, ja ho sabeu, la prèvia a Casino Barcelona, a la sala Cotton, amb sortejos, bon ambient, allà viurem el... És un partidàs, al tanto, eh? Al sí. tanto que
0: campió
7: no
0: d'Europa contra el campió de la Nations,
7: sí, dues de les favorites. I amb Cristiano, Jordi, Tio Faja, ni oblit ni perdó, eh?
0: No, ara t'anava a dir, sí. Cristóbal, a veure, aquí hi ha un Instagram de les festes del casino, que és el Tio Faja,
5: a veure, què diu?
0: Que tots els dies ha anat amb l'Aràbia Saudita, amb Uruguai, amb Àustria...
7: Que va amb Cristiano! aquesta tarda el que pot estar allà fent... Sí! Mira.
0: Amb el seu historial, eh?
7: Quina cara dura.
0: Pues Javi, bueno, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas esta doble personalidad?
8: Pues aquí ensayando falos llevo ya desde las 6 de la mañana.
7: ¿Cómo falos?
0: Fados, Cristóbal.
8: Cristóbal, no seas energúmeno.
5: Fados.
8: Estoy...
7: Javi, ¿vas a hacer un... ¿Esto es para vosotros, afición? ¿Al casino o no?
8: Estoy muy metido en el papel. De esta no voy a salir entero mentalmente. De hecho, ya llevo días haciendo tics faciales. Y sí, bueno, yo os lo he dicho desde el primer día, esto no va a acabar bien.
7: No, no,
0: estic home, la d'avui no és la més difícil, la més difícil todavía, Cristóbal.
7: A més tenim el Sique Rodríguez, que ens vindrà a veure al casino, tenim el Gonzalo Álvarez, i viurem una prèvia com
0: mai. I els que vulguin venir, Cristo?
7: Horari fantàstic. I els que vulguin venir, l'únic que han de fer és descarregar la seva entrada gratuïta a casinobarcelona.com, casinobarcelona.com, entreu allà, descarregueu les entrades, recordeu, obligatori portar DNI, no poden venir, malauradament, menors, però estarem molt bé, aire condicionat, bon ambient, gent guapa, a casino al centre de Barcelona, tenim barra de bar, tenim per sopar allà, entrepanets, hamburgueses, tenim restaurants, un entorn fantàstic i moltes pauses d'hidratació ben acompanyats. Sí.
0: Vosaltres en feu 5 per cada part, no? De pauses d'hidratació.
7: Sí, sí. Moltes, sempre ben
8: hidratats. Esto de que no pueden entrar menores es una anomalía, habría que solucionarlo esto, ¿eh?
0: Bueno, això ja no depèn de nosaltres.
5: Una feinada.
0: Això...
7: Bueno, una anomalía, tío Faja, un favor, ¿eh? Que nos hacen.
0: Sí, casi.
8: No, porque el grueso de mis fajilivers son menores.
0: Això també ho hauríem de revisar.
8: Están con el conocimiento a medio hacer... Y entonces son muy fagilivers.
0: Ay, Cristóbal, tío Faja.
7: Aquesta tarda veniu. Si no teniu a mà el telèfon o l'ordinador per descarregar entrades, vosaltres veniu. És la sala Cotton. Estem fresquets, estem bé i ens ho passarem bé. Us esperem.
0: Molt bé. Festa garantida amb el Cristóbal Chacén, el tío Faja, el Sique, el Gonzalo. Ja ho escolteu. Una taverna per viure aquest Espanya-Portugal avui a les 9 del vespre al Casino Barcelona. Moltes gràcies als
7: dos.
0: A partir de les 7, podeu viure tota la prèvia al Carrusel Deportiu amb tot l'equip d'esports de la cadena SER. Aquest Espanya-Portugal a les 9. Seguirem amb l'Estats Units-Bèlgica a les 2 de la matinada i ja tenim definits dos partits dels quarts de final del Mundial. El dijous França-Marroc i el dissabte Noruega-Anglaterra. I a SER, el que sí que no falla és el menú del Mundial.
9: Doncs clar que no, perquè... Com estàs de gana, Helena?
0: Moltíssima gana ara mateix.
9: Doncs per què no fem un globo i demanem un parking pizza?
0: Sempre m'hi trobaràs, aquí.
9: I aquest vespre, quan tornem a tenir gana, a l'hora del partit, doncs tornem a anar a Parking Pizza. Sí, Parking Pizza, que tenen les millors pizzas artesanals, pizzas de massa de llarga fermentació, producte fresc, essencialment mediterrani, i, no t'ho perdis, totes les pizzas amb fior di latte. Si hi ha gana, demanar el Parking Pizza, lògic, normal, el que has de fer, un Parking Pizza, que és el que toca, i t'ho porten molt ràpid. Un globo al Parking Pizza, ja.
0: Stracciatella o la datòfona, brutals.
10: Què t'hi jugues? Presenta... L'actualitat del dia.
0: Amb el Martí Junca, què tal, Martí? Molt bon dia. Obrim aquestes notícies amb Mèxic, que és la segona anfitriona que queda eliminada del Mundial.
11: Sí, Anglaterra ha guanyat aquesta matinada el conjunt de Javier Aguirre, que s'acomiada del Mundial. El conjunt de Tuchel es va imposar per 3-2 amb un doblet de Bellingham i el definitiu gol de Harry Kane, que va acabar així el partit.
12: Jordan, my place is gone. Yeah, it was a crazy game. We had to fight.
11: No. Harry Kane sense veu, un final de partit que va ser accidentat amb la lesió de Jordan Henderson a la celebració anglesa, que saltant una de les valles del camp va patinar i s'hauria trencat el canell. Abans, però, Brasil queia eliminada per una Noruega liderada per Haaland, que va marcar els dos gols nòrdics del partit i posava en valor l'eliminatòria contra la canarinha.
13: I think the way we play today shows that Norway is...
11: Haaland diu que la manera en la que van jugar demostra que són un equip fantàstic i que demostra que són una de les millors seleccions d'Europa i també del món. Recorda que Noruega feia 28 anys que no es classificava un Mundial i ell tan sols en té 25. Mm-hmm. Pel que fa a Brasil, Neymar va anotar un penal a l'afegit marcant el seu 80è gol com a internacional el dia que ha anunciat que es retira com a jugador de la selecció. Casemiro no va poder contenir les llàgrimes després del partit.
14: És difícil, això. Aixar paraules. Me desculpa, cara. És difícil aixar paraules en aquests moments, né? Que sempre... És un somni, né?
11: Per cert, encara en futbol, l'Espanyol renova el porter Àngel Fortuño i en bàsquet ja és oficial, Pedro Martínez fitxa pel Real Madrid.
0: A Wimbledon, Arina Sabalenka cau contra Naomi Osaka.
11: La número 1 del món s'acomiada després de perdre per 2-16-0 contra la japonesa. A la categoria masculina, el seu respectiu número 1, Jannik Sinner, va guanyar contra Mochizuki i passa als quarts de final juntament amb Novak Djokovic. Avui juga Zverev contra Lehecka.
0: I tanquem amb motos perquè Àlex Márquez fitxa per KTM.
11: Sí, serà a partir del 2027 amb un contracte plurianual. El pilot cerverí deixa així Gresini Racing.
10: El quiosc del Marcos.
0: Hola Marcos, ¿qué tal? Muy buen día.
15: Hola, buenos días Elena. Noruegos reman, triunfan y dejan a la selección brasileña en la playa de la Copa del Mundo, titula Folla de Sao Paulo. Todo empezó por una jugada que iba a cambiar el destino de un país. Bruno Guimarães es el primer jugador desde Zico en México en 1986 en fallar un penalti en una copa. Neymar cierra su carrera en la selección con lágrimas, acumulando fracasos y lesiones en los mundiales. Se lee en Estadão, donde también se explica que Ancelotti, técnico de mayor salario de la Copa, fracasa en su primer gran test con la Selecao. El camisa 10 de Santos, que lloró mucho tras la eliminación, es el segundo jugador brasileño en disputar 4 Copas del Mundo y no ganar ninguna. Thiago Silva fue el primero, precisa un globo, donde se recoge también ya la despedida oficial de Neymar con la camiseta verde amarela.
0: Déu-n'hi-do, els pals que cauen a Brasil a la premsa de casa seva, però Xavi, el més important...
16: Doncs mira, aprofitant Helena que celebra el Mundial, una de les cases de subhastes més importants del món, Sotheby's, té oberta una subhasta amb objectes històrics del torneig. La joia de la corona és la samarreta original amb la que Pelé va jugar i guanyar la final del Mundial de 1958. Brasil aquell dia va jugar de blau per la coincidència de colors amb Suècia. La delegació brasilera va haver d'encarregar amb urgència un joc de samarretes blaves lises i els mateixos jugadors van cosir l'escut amb material de bosses grogues de l'equip, van fer els números i per tant eren altres temps. La subhasta està oberta fins al 19 de juliol. Els especialistes afirmen que es podria pagar fins a 9 milions d'euros per aquesta samarreta.
0: Mare
16: de Pelé.
0: Mare meva, 9 milions d'euros. Quina bogeria. Sí, sí.
10: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
17: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blah, blah, blah, YouTube, Facebook, whatever.
0: Arroba que t'hi jugues. Tenim a la Núria Vilamala de vacances. Avui hi ha la Laia Pujals al comandament, sí, de tot l'estreaming, de tot el tema digital.
18: El xat avui està una mica trist per la deu d'en Xavi. Comença el primer dia en que... Felicitats, Xavier, soc 4 mesos més gran que tu. Bon any, el del 1961.
0: Bona collita.
18: També en tenim un altre que diu: no t'oblidarem, Saissó, passa algun dia per la ràdio a saludar, crac. I un altre que et diu que ets molt gran i que molta sort i que gaudeixis molt d'aquesta nova etapa. Per
16: molta
18: tant,
16: gràcia.
18: Un xat que trobarà a faltar Xavier Saissó. També ha causat bastant furor l'entrevista a Marc Casador. Un oient diu que molt ben fet per seguir lluitant pel Barça i aviam si això apreta la porta perquè marxi Araujo. I per últim hem demanat als nostres oients que qui creuen que guanyarà avui el cara a cara entre Lamine Yamal i Cristiano Ronaldo, i hi ha un 70% que diuen que guanyarà Espanya i només un 28% es va movent això, que guanyarà Portugal. Per tant, uns oients que segueixen a favor del de Rocafonda.
0: Ho tenen clar els oients del que t'hi jugues. Gràcies, Laia.
10: Que t'hi jugues.
0: Després d'un cap de setmana que hem viscut al Tour per aquí, per Barcelona, Tarragona, molts municipis de Catalunya, avui ja s'acomiada la Ronda Francesa de Catalunya. Fa pocs minuts ha sortit la tercera etapa des de Granollers. Allà hi tenim a l'Andrea de la Torre. Andrea, què tal? Molt bon dia.
19: Hola, bon dia, Helena.
0: Quin és l'ambient que s'està vivint per Granollers amb aquest matí festiu, amb la sortida de la tercera etapa del Tour de França?
19: Doncs l'ambient aquí a Granollers és espectacular. Des de primera hora del matí els carrers s'han anat omplint de veïns i aficionats al ciclisme que no s'han volgut perdre un esdeveniment, com bé deies, històric per a la ciutat. Ara just estava marxant la gent perquè fa pocs minuts han passat els ciclistes, moltes famílies amb samarretes, gorres, clauers, llaminadures i moltes coses més que han agafat de la caravana del Tour. També molt orgull perquè Granollers sigui avui protagonista del Tour de França. De fet, això és el que ens explicaven fa una estona alguns dels veïns.
20: Home, és un esdeveniment superimportant perquè donar vida a la ciutat.
21: Home, doncs és una oportunitat única, que això passarà segurament una vegada a la vida.
22: Bueno, amb una ciutat tan petita que poder portar la sortida del Tour està molt bé, la veritat.
23: Hombre, es importante, pero también mucho jaleo, mucho gasto, mucho... No sé si hay algún beneficio en el pueblo.
24: Te apetece vivirlo, te apetece vivirlo. Como dice gente, nos van a poner en el mapa a sí, todos, ¿no?
23: Vivir, nos van a dar a conocer internacionalmente, bueno, sobre todo en Francia. Claro, cuando sale la cruz dirán, pues mira, Granollers. Lástima que no tengamos playa, pero bueno, montaña y piscina.
18: Ja podem veure.
0: Digues, Andrea, perdona.
18: No, que podem veure que la gent està molt emocionada i molt orgullosa de que el Tour passi pels seus carrers.
0: Home, i tu suposo que també, no? Com a... Estàs allà d'enviada especial a casa teva avui, Andrea.
18: A casa meva, sí, sí.
0: Escolta, i què és el que diuen els responsables de la ciutat d'aquesta sortida històrica també per Granollers?
18: Doncs hem pogut parlar amb l'alcaldessa, que també ha volgut destacar el bon ambient als carrers, Alba Barnosell, que ha agraït la implicació dels veïns, dels voluntaris i de totes les persones que han fet possible aquesta jornada i que confia que la ciutat es volqui per animar el pas dels ciclistes, que ja ho han fet i ara estan tornant a casa seva, però hem parlat amb l'alcaldessa i diu això.
25: Doncs aquesta imatge d'una ciutat oberta, activa i vital, on la força és la seva gent. Ho veiem amb la logística, amb l'organització, però amb els centenars de voluntaris i voluntàries que des de les 6 del matí estaven col·laborant amb l'esdeveniment, entitats, veïns, el veïnat d'aquí del barri de Ponent, que també s'hi ha volcat, entenent, òbviament, les molèsties que genera, però tothom s'ha volcat al carrer i estic segura que la gent també de la ciutat doncs, sortirà a animar els corredors.
18: Hem pogut parlar també amb el president del Club Ciclista de Granollers, que és un esdeveniment molt important. En Felipe Pérez ens explica que l'entitat celebra el seu centenari l'any vinent i assegura que mai s'haurien imaginat que Granollers seria escollida com a punt de sortida d'una etapa del Tour i que és una oportunitat única per donar visibilitat a la tradició ciclista de la ciutat.
26: Es una locura, porque no lo esperábamos ninguno, ¿no? Fue una gratísima sorpresa la elección de Granollers. Esto, para el Club Ciclista, que además el año que viene hacemos el centenario, pues es el mejor preámbulo que podía ser, ¿no? Entonces, ahora estamos empezando a ver esto, ya nos imaginamos la locura que es de colores, de todo el ambiente que hay aquí en el Club Ciclista, en el Tour de Francia. Así que a disfrutarlo al máximo.
0: Ah, gràcies, Andrea. Des de Granollers, Anna i Xavi, vosaltres ho heu viscut aquí aquest cap de setmana. Anna Palet, bon dia, que no t'havíem
27: saludat
0: encara.
27: Hola, què tal? Bon dia, Elena.
0: Ho heu viscut aquí des de Barcelona i ha sigut un cap de setmana espectacular, no?
27: És impressionant, Xavi. Sí. La veritat que la dimensió que agafa el Tour de França, tu has seguit més anys, però veure-ho aquí a casa nostra impressiona i posa la pell de gallina.
16: Sí, jo crec que Barcelona ha passat amb nota el que és aquest gran depart, un gran depart que va començar amb la presentació a la Sagrada Família a l'Hospital de Sant Pau. Allà ja es va començar a veure que la gent responia i d'aquestes dues etapes que han anat pel territori català han demostrat doncs, que la gent té moltes ganes i jo em quedaria, tot i que hi ha hagut un llarg recorregut, em quedaria amb la gentada de Montjuïc, no? De la muntanya de Montjuïc, sobretot a la zona de l'escalada cap al castell, que va mostrar imatges, Anna, realment espectaculars.
27: Centenars de milers de persones que durant aquest recorregut de 200 quilòmetres que han fet entre dissabte i diumenge per Catalunya han omplert els carrers, i ara que comentaves Montjuïc, per mi el so de la jornada del cap de setmana és a l'autobús, a l'autocar del UAE Team, Tadej Pogacar i Isaac del Toro, un Pogacar que li va deixar d'alguna manera el seu company d'equip aquest moment de glòria de guanyar la segona etapa, i això és el que li cridaven els moltíssims aficionats mexicans, que vaja, ja tenen a Pogacar com un més de la família. Perquè, sens dubte, va ser una demostració de força de l'UAE Team el deixar Pogacar, el seu propi company, que fos qui guanyés aquesta segona etapa, que va acabar molt ajustada.
16: Sí, és un moviment molt intel·ligent de Pogacar, aquest, perquè sap que Del Toro és un dels millors gregaris que té, i així, diguem-ne col·loquialment, el té content de cara als moments més importants del Tour, que sap Pogacar que hi haurà moments en què haurà de treballar molt Del Toro per ell, i aleshores no és el mateix tenir un gregari, diguem-ne, allò que em guanya...
27: Enfadat
16: perquè m'ha guanyat sobre la línia...
0: Que ha entregat ja des del segon dia.
16: Que ha entregat perquè és la primera etapa que guanya, diguem-ne, del Tour Del Toro. Per tant, jo crec que va ser un moviment molt, molt, molt, molt intel·ligent.
27: El Xavi li posava bona nota a aquest pas del Tour de França per Catalunya i també vam poder escoltar la valoració que en fa l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
28: La ciutat està acostumada a fer grans esdeveniments, però no ho hem d'amagar. Hi havia molts reptes. No hi ha hagut pràcticament cap incidència a ressaltar. Teníem el risc de la calor, perquè la calor ha apretat molt aquests dies i hi havia moltíssima gent al carrer, però malgrat això tampoc hi ha hagut cap problema, no?
0: Doncs aquesta era la valoració de l'alcalde de Barcelona. Avui, com us dèiem, l'etapa, la tercera etapa del Tour ha sortit de Granollers, passarà per Sant Feliu de Codines, Camp de Bànol, entre altres municipis, i ja anirà cap a França a través de Puigcerdà. I a França, malauradament pels incendis que està patint al sud del país, l'etapa del Tour es celebrarà sense públic ni caravana publicitària. Però com diuen l'Andrea, el Xavi i l'Anna, ha estat tot un èxit el pas del Tour per aquí, per Catalunya. I sabeu que és també tot un èxit, no?
27: M'ho imagino. M'ho puc imaginar.
1: Jo també.
0: Mira, no cal ni que ho diguem ja, perquè crec que ja estan entrant trucades.
27: Però si no has dit encara el que és.
0: No, però és que Anna, és que ho sap tothom, no cal que ho expliquem, perquè és que està sent un èxit.
27: És l'animal de moda de l'estiu, eh?
0: Exacte.
1: Que ràpid, eh?
0: Ja tenim els oients trucant al 933-44-1411, perquè tothom vol aquestes capibares de l'estiu del Mundial. A veure si podem saludar algun dels oients. De seguida els saludarem.
2: És que són
0: saps
2: tants
0: què,
2: que...
0: Willy? Com avui tenim una edició especial dels tocs del Xavi Saissó, anem per feina i després direm el nom de l'oient.
3: Tres tocs i el Saissó.
1: Tiqui, tiqui, miau, miau.
0: Xavi, avui s'han de fer com
1: avui no
0: edició de lux, podríem dir, no?
1: Sí,
0: perquè
1: farem...
0: són els últims tocs del Xavi al que t'hi jugues.
1: Sí, avui en farem 10, Farem 10 ràpids, pim-pam. Comencem amb el Asier Chávez, precisament, que li van donar al company de Valladolid el seu contacte d'aquesta manera, com Asier Bakary, i ell tal qual ho va dir en antena.
4: Reflejarlo. Vamos a buscar la última hora del español en Barcelona. Nos la sirve nuestro compañero Asier Bakary. Hola, Asier, buenas tardes. Nuestro compañero Asier Bakary. Hola, Asier, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Carlos Raúl? Buenas tardes. Pues un partido que para el español es ya una primera
1: cita. Sí, Asier Bakary, Asier Bakary.
0: Avui deia l'Asier que encara no sap qui és qui li va compartir el seu contacte amb aquest nom d'Asier Bakary,
1: Deu saber. Bueno, anem a la megafonia del Fuentlabrada de futbol, que li va donar una mala passada al nostre company. Vinga.
6: Gol del Fuentlabrada. Gol de Raúl Hernández. Minuto 40. Se adelantan los madrileños desde el punto de penalti. Fuentlabrada 1. Ponferradina 0. Venga, cállate, cojones.
0: Això t'ha passat a tu més una vegada, Xavi.
1: I tant, i tant. No es talla ni un pèl. No es talla ni un pèl. Bueno, quan doncs passa un tall i es surt una orquestra o una cosa musical, vamos, Atenció.
7: El secretari d'Organització de la Federació del Barcelonès Nord del Partit Socialista, José María Parra, l'acte ha servit per revalidar un projecte que permetrà continuar amb les polítiques ja iniciades aquesta legislatura. Sembla ser que no podem escoltar aquestes paraules de José María Parra.
1: No, sembla ser no podem escoltar directament perquè era un trombó que va sortir. Fumar per Setmana Santa és dolent. És dolent, i més si has de cantar quan passa, diguem-ne, els passos de Setmana Santa. Això va passar a Sevilla.
2: Ai, ai, ai.
8: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, mare del verbo. No puedo.
1: No puedo.
27: No pots,
1: has de cantar saetes i clar. Bueno, atenció, perquè el tennis està canviant i fins i tot els jutges del tennis canvien.
20: Per cert, Fabio Fognini ha sigut sancionat amb una multa de 96.000 euros i la prohibició de disputar dos grans slams per insultar, recordem-ho, a la jutgessa de cadira de rodes... Ai, de cadira de rodes, perdó. A la jutgessa de cadira en l'últim obert dels Estats Units. No repetiré l'insult que va dir Fognini.
1: Ara hi ha jutges en cadira de rodes, sí, sí, sí. També, que està molt bé, Bueno, Adrià Soldevila al Palau Blaugrana, aprofitant la... sinó jo estava de baixa i tal, va anar allà al Palau, i el primer dia va tenir alguna petit problemilla, l'Adrià.
29: Palau Soldevila!
30: Aquí ha empezado, 9.30, por lo tanto quedan 9.30 quedan, ha empezado hace 30 segundos, 0-2 gana UCAM Murcia en el Palau Blaugrana, joder, cómo estoy hoy.
29: espera, vamos a empezar otra vez. Palau, Adrià, adelante.
30: Acaba de empezar el partido en el Palau, gana UCAM Murcia 0-2, acaba de empatar el Barça. Se la juega UCAM Murcia porque puede entrar en el playoff. Déjame decirte algo, Dani. Sí. Ha habido en la presentación de jugadores varios pitos para los futbolistas, ¿cómo estoy? Joder. Jugadores del Barça.
1: Va ser una connexió, diguem-ne, que va tenir absolutament...
27: accidentada.
1: Però res com Toño, el nostre company Toño, que no es coneixia massa bé els jugadors de tenis de l'època. Ara descodificarem el que va dir. Atenció.
2: Y dos pequeños apuntes. Va a estar jugando Novak Djokovic en semifinales por la medalla, no, ante el Potre. Van a reeditar así el partido por la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos. Y en estos momentos está jugando David Federer. Roger Federer.
9: David Federer, sí.
2: Sí, 4-3. ¿Y dónde le va a esperar Wagnica?
1: Wagnica es la brinca, pero bueno, sí. Toño no de hecho. I què diu el nostre company Guillem Carreras? Guillem Carreras, que no arribava, no arribava al butlletí, el tio corrent des de la redacció, i quan arriba al butlletí passa això.
10: La recuperamos, le contamos que 6 comunidades han... Vamos a ver cómo ha transcurrido esta primera noche sin ocio nocturno. Radio Barcelona, Guillem Carrera, bon dia. Tenemos algún problema con esa conexión. Mientras la recuperamos, le contamos que 6 comunidades han implantado ya restricciones al ocio nocturno. Creo que tenemos ya la conexión con Guillem Carreras. Buen día, cuéntanos.
11: Buen día, ya están cerradas las discotecas, las salas de baile y de fiesta. Es la última decisión del gobierno parar todo el ocio nocturno. Lo criticaban desde la patronal.
1: No entro tal.
11: La patronal del ocio nocturno ya dice que esto... va a provocar que haya más fiestas ilegales y botellones, aunque el gobierno haya asegurado que lo van a vigilar. Critican que no sabían nada de la medida y justo antes del fin de semana les coge por sorpresa. Sin margen de maniobra, lo encuentran desmesurado y lo van a recurrir.
10: Lo encuentran desmesurado, lo van a recurrir.
1: Sí, lo van a recurrir. Bueno, jo crec que després va sobreviure, però se'ns anava, se'ns anava.
12: La imatge del Guillem assegut allà a la seva taula picant mentre sentia que li donaven pas i corrent.
1: Bueno, anem als dos últims. Una narració que ens va aportar el Bermúdez sobre un partit de futbol que, déu-n'hi-do, sobretot al final.
13: S'està animant molt el partit, 0-0, un partit que no ha hagut més ocasions per part del Pla, no tantes per part del Font Rubí. I gol al Font Rubí! L'últim minut ha arribat al gol!
1: S'emprenyarà amb l'àrbitre.
13: L'últim minut! Cau un nen allà! Oita! Que encara fot targeta, el tio! Que encara fot targeta! Seràs cabron! Seràs cabron, tio! Seràs cabron! Seràs cabronàs! Seràs cabron, àrbit! Hòstia puta, ja! Final! Final del partit! Resultat de Pla 0, Font Rubí 1! Sigueu bons! I ens la veiem, adeu!
1: Adéu bons i ens la veiem. I bueno, per acabar, Helena, jo crec que el toc dels tocs, Cristóbal Chassén, quan va demostrar i
14: no
1: va descobrir que
14: no
1: encara hi havia dinosaures en el nostre país. I el Jordi, que ja anava a trucar a la BBC. Escoltem-ho.
15: Ja sabeu que André Iniesta és etern per moltes qüestions.
1: Sí.
15: Stamford Bridge, el gol del Mundial... Però des d'aquest estiu és etern per una altra qüestió, no? I és que han trobat un dinosaure a Espanya i li han posat el nom d'Andrés Iniesta. I el...
14: Un dinosaure.
15: Sí, sí, un dinosaure, un dinosaure.
17: Han trobat un dinosaure.
9: Una petjada de dinosaure.
15: Han trobat una petjada.
1: No, perdona.
14: Està trucant la BBC.
15: No, però escolta. Bueno, mira, escolta, parlem... No,
14: vaig agafar la trucada.
15: Jordi, no marxis. Jordi, mira, parlem amb el Fidel Castro.
14: Ara sí que truco la BBC.
17: Els bolets. Els bolets de l'Istau.
9: Els bolets al·lucinògens.
15: Parlem amb el Fidel Torcida.
14: Les dues notícies més importants del món.
15: I crec que no. És immillorable.
9: Música de quarto milenio, por favor.
15: Bruno.
9: Parlem amb el Torcida.
15: Fidel Torcida.
9: Qui és Fidel Torcida?
15: Fidel Torcida és qui va liderar... Jordi, sisplau, per favor. És qui va liderar aquesta investigació, qui va trobar juntament amb un gran equip de professionals aquesta petjada de dinosaure, i a més és el director del Museu de Dinosaures de Salas de los Infantes a Burgos.
9: Que és veritat, això, eh?
15: No, no, no.
3: O sigui, tot això és real. Estem parlant...
16: Que s'ha trobat una petjada...
29: Sí, sí, que s'ha trobat una...
12: Brutal,
1: Fidel Torcida escoltant tot això, eh?
12: Sí, sí, exacte.
1: Pinxat, eh? És a dir, Fidel Castro, un dinosaure... Oh, aquest
12: moment,
1: jo crec que és dels bastant fort.
12: Moltes gràcies, Xavi, per haver-nos fet passar tan bé. Ara la Napalet crec que et vol posar una mica en un compromís.
1: Ai.
27: Hem preparat un test ràpid, Xavi, com el que fem els esportistes, però avui et toca a tu, perquè t'acomiades. Són 10 preguntes molt ràpides i no t'ho has de pensar. Has de contestar ràpidament.
1: A veure.
27: Xavi Saissó, primer partit o competició que vas cobrir com a periodista?
1: Calella-Badalona.
27: Mira com se'n recorda.
1: Sí, senyor.
27: Millor amic o millors amics que t'emportes d'aquests 40 anys de professió?
1: Ostres, és difícil això, eh?
27: Els primers que et vinguin al cap.
1: No sé, per exemple, Ricky Rubio.
27: Una entrevista que t'hagi marcat?
1: Una entrevista que m'hagi marcat? La que li vaig fer a Pau Gasol després de la medalla als Jocs d'Anglaterra, de Londres. Sí, sí.
27: Déu-n'hi-do. I una notícia que t'hagi marcat?
1: Una notícia que m'hagi marcat. Em va marcar molt, ja diré, no és gaire bona, em va marcar molt com Pep Hernández va aguantar tota la final de Japó sense saber que el seu pare havia mort aquell dia.
27: Què és el que més trobarà a faltar, Xavi Saissó, d'estar treballant en el dia a dia al periodisme?
1: El periodisme? Doncs, home, aquella màgia que té, no? Aquelles ganes de fer coses i de buscar la notícia, al marge, doncs, una mica de la bona gent que he trobat.
27: I el que menys trobaràs a faltar?
1: El que menys trobaré a faltar serà, doncs, a vegades passen coses en el món del periodisme que les vull oblidar molt aviat, perquè hi ha gent que aquesta professió crec que no mereix.
27: Què significa Ràdio Barcelona per tu?
1: La meva vida, totalment.
27: I ara anem amb les difícils de veritat.
1: Ai.
27: Què prefereixes, que guanyi Ferrari el Mundial de Fórmula 1 o la Real Societat la Lliga?
1: La Real Societat la Lliga.
27: I on t'ho has passat millor, al Palau Blaugrana o a Bikini?
1: Algú m'ho he passat millor, a Bikini.
27: I per acabar, Xavi, dona'ns un titular, com resumiries la teva trajectòria?
1: Bueno, la meva trajectòria ha estat increïble, ha sigut una autèntica passada, he pogut viatjar i jo espero que la gent es quedi amb una persona honesta que va intentar explicar històries i que va descobrir que la ràdio és una de les millors coses de la vida.
27: Ha superat el test amb excel·lent.
12: Amb nota, i tant. Jordi, avui és un dia complicat també per nosaltres, no? Dir adéu al Xavi, ens n'alegrem per ell, però també nosaltres ens quedem una mica orfes aquí.
18: Ens alegrem per ell, però ens queda el seu llegat, no? Aquests dies que parlem de llegat, el llegat del Saissó és un llegat de dedicació, és un llegat de professionalitat, és un llegat de lleialtat, que s'agraeix molt perquè en aquesta vida, en aquesta trajectòria, sempre hi ha curves, hi ha turbulències, però ell sempre ha sabut mantenir el pols a l'actualitat i el pols a la redacció. Però finalment avui el xat ha demostrat quin és el llegat, molta gent que se l'estima, molta gent que li té carinyo, hem vist homenatges de les institucions, homenatges dels clubs, el més important és el que li destina el nostre públic, els nostres oients, i avui el Saissó marxarà, i quan marxi, diguem-ne, passarà per tres símbols molt importants: l'estudi Toreschi, símbol de Ràdio Barcelona, els Ondes, símbol de Ràdio Barcelona, i el bou de Pau Pi, que també com nosaltres, Xavi, quan passis per davant, una llagrimeta deixarà caure, perquè amb en Saissó se'n va també una mica una part del nostre escut. Li agraïm la seva trajectòria, el seu llegat, una forta abraçada i que ho disfruti.
1: Molt bé.
12: Gràcies per tot, Xavi. Saps que aquesta sempre serà casa teva.
1: I a vosaltres, a tota la gent, de veritat, ha sigut un autèntic plaer i m'he passat molt bé.
12: Pausa i seguim.
1: Bravo.
19: Ser Tarragona, Ràdio Reus.
21: ¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. En Tarragona, Centro Comercial, Parque Central y la Fira de Reus. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
22: El 12 de juliol, Anastàsia arriba a CaixaBank Tàrraco Arena amb tots els èxits que van marcar una generació. I el 22 de juliol, canta, balla i emociona't amb Juan Luis Guerra en una nit històrica. Dos concerts únics, dos artistes legendaris i milers de persones vivint una experiència inoblidable. Anastàsia, Juan Luis Guerra, només a CaixaBank Tàrraco Arena. Entrada ja a la venda a tarracoarena.com.
0: Dijous 9 de juliol, segona edició del Congrés Women Evolution Tarragona. Aquest any a Fira Reus, per impulsar el talent i el lideratge de dones professionals en l'àmbit STEM. Amb el lema Talent STEM en acció, construint un futur sostenible i inclusiu. El Congrés, coorganitzat amb el COAT i Women Evolution, compta amb el suport de l'Ajuntament de Reus i la Diputació de Tarragona. Inscriu-te gratuïtament a la web womenevolution.es.
4: Els 40 Summer Live 2026. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, Passeig de Jaume I. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb David Álvarez i Sergi Sánchez i les actuacions de Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Daniela Blasco, Siderland, Marcos i Piquete. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i als40.cat amb el suport de l'Ajuntament de Salou.
5: És la una a mediodía en Canàries. La presidenta de la Comisión Europea ha condenado el último ataque ruso a Ucrania con más de 400 drones y misiles golpeando la capital, Kiev. Ucrania necesita urgentemente más defensa aérea, ha escrito, una cuestión que se va a discutir en Ankara, en la cumbre de la OTAN que comienza mañana. Allí está ya el enviado especial de la SER, Enrique García Pozo. Adelante.
6: Los ataques de esta madrugada están centrando las horas previas a una cumbre en la que también participa el presidente Zelensky, que estará mañana aquí en Ankara. Los ataques se han saldado con 14 muertos en Kiev y ha dejado en evidencia la fragilidad de las defensas aéreas ucranianas, que no han conseguido derribar ninguno de los más de 60 misiles que Rusia ha lanzado esta madrugada, según ha confirmado el portavoz de la Fuerza Aérea de Kiev, que sostiene que Moscú está aprovechando un momento de escasez de misiles interceptores. Por eso el presidente ucraniano ha pedido más sistemas antiaéreos Patriot de fabricación estadounidense. Es una petición que trasladará en esta cumbre en la que los aliados abordarán el apoyo a Ucrania en un momento decisivo de la guerra. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha reclamado más defensa aérea para Ucrania de forma urgente. El secretario general Mark Rutte ofrecerá a primera hora de la tarde una comparecencia inaugural de esta cumbre que comienza oficialmente mañana.
5: También del exterior, gracias Enrique, hay 4 muertos en el Líbano en un nuevo ataque israelí que hace tambalear otra vez el débil acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Sara Aranda, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Pese al alto el fuego acordado con el Líbano, Israel continúa atacando el sur del país. Esta vez el objetivo ha sido un vehículo en la ciudad de Nabatieh. Hay al menos 4 personas fallecidas. Israel continúa con su ofensiva en la región, también en la franja de Gaza, donde Hamas acaba de anunciar la disolución de su gobierno en el enclave, una decisión que supone el fin del que ha sido la administración de facto de la franja desde 2007 y el primer paso para desbloquear la segunda fase del plan de paz impulsado por Estados Unidos y firmado en octubre de 2025. Con este movimiento, Hamas pasa el testigo al Comité para la Administración de Gaza, formado por palestinos y que asumirá la gestión civil del enclave y su reconstrucción. Pero insisten, no aceptarán desarmarse mientras el ejército israelí continúe desplegado en Gaza.
5: Y en España ya hay datos de las primeras previsiones turísticas para este verano. El Ministerio espera que el número de turistas durante estos primeros meses supere los 43 millones. Javi Díaz.
16: Desde el Ministerio de Turismo esperan que este verano visiten España un 6% más de turistas que el año pasado. Además de aumentar la cifra de turistas, se espera que también lo haga y en mayor medida su gasto. Se prevé una subida del 10% en comparación con el año pasado, 64.000 millones en total, lo que mantiene las previsiones de un aumento controlado. Jordi Hereu es ministro de Industria y Turismo.
23: El crecimiento del gasto en destino, de la inyección de prosperidad, del ingreso de la economía española a través del turismo, crece más que la llegada de turistas internacionales.
16: Prevén también una mejora a nivel laboral con una menor temporalidad en los empleos y han destacado la resiliencia del sector ante las inestabilidades geopolíticas, superando en abril y mayo las expectativas del Ministerio.
5: Y de los incendios en Cataluña, la policía local de Torroella de Montgrí ha detenido a un joven de 30 años por encender 4 focos de incendio en el Camino Viejo que une el pueblo con el Estartit en plena entrada de la ola de calor. Y ahora nos vamos al Mundial.
24: Mundial 2026, Cadena Ser.
5: Marta Casas, hola.
25: ¿Qué tal? Muy buenas. Día grande hoy en el Mundial para la selección española, que va a buscar los cuartos de final contra la Portugal de Cristiano Ronaldo, que apunta a titular en el equipo de Roberto Martínez, además de los Vitinha o João Neves. Son 2 de los mejores centros del campo del mundo, frente a frente, por lo que España va a tener que dar un pasito más en juego y también en nivel. Luis de la Fuente, el seleccionador.
2: Necesitaremos ser mejores de lo que fuimos con Austria para ganar a Portugal. Con lo que hemos hecho hasta ahora no nos da para ganar el Mundial. La buena noticia es que el margen de mejora es muy grande y estamos en esa progresión.
25: Margen de mejora grande, el rival aún más difícil. ¿Cómo llegan los nuestros? ¿Qué se respira? ¿Qué rodea la selección? Última hora de España. Antón Meana, hola.
8: Buenos días, todos disponibles en el equipo de Luis de la Fuente. Ayer en el entrenamiento trabajó sin problema Aymeric Laporte, que había estado al margen del grupo los últimos dos entrenamientos, y por tanto repite equipo Luis de la Fuente. En defensa, Laporte, Cubarsí en el centro de la zaga, Cucurella en la izquierda, en la derecha Pedro Porro, en el medio veremos a Rodri y a Pedri, con Olmo por delante, Baena en la izquierda, Lamine Yamal en la derecha y el delantero centro es Mikel Oyarzabal. El portero, como siempre, Unai Simón, que ya dijo en su día que el más complicado del mundo es Cristiano Ronaldo.
10: Cadena Ser. Servicios informativos.
11: Esport i el periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
13: Futur. Temps verbal que ja no es conjuga amb les regles del passat. A Ilerna, més de 30 cicles entre els quals triar, les regles les poses tu. Ilerna, FP oficial, en futur reivindicatiu.
14: Ens van explicar què volien fer.
17: Aquesta secció...
20: Està jugant a un joc.
26: Cada dia retransmet des d'una època diferent.
14: I ara és l'hora de saber què han fet. El dijous 9 i el divendres 10 de juliol, a partir de la 1 del migdia, escoltarem els Premis Idea Ràdio 2026 en un programa especial conduït per Elena de Diego i Marina Fernández. A la Sèrie Ser Catalunya fem sonar el nou talent jove de la ràdio.
28: Col·labora la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
30: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya.
31: I tu, em fas anar del cul i no t'ho ha dit ningú.
30: Referents amb tu.
31: Penso en tu.
32: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Elena de Diego.
25: 1 i 5, al Què t'hi jugues ens divertim.
33: Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme. Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme.
25: Seguim endavant en aquesta segona hora de Què t'hi jugues. Ho fem, com sempre, aquests dies, recordant els millors moments de la temporada. Què tal, Robert?
34: Sí. Bien. Buenos veranos todos.
25: Què tal et va l'estiu?
34: Very well.
25: Ara estoy... suposo que per Mallorca, no?
34: Sí. Ahora estoy, voy a hacer mi de siempre, mi participación de un equipo para hacer...
25: Apollença sí, o alguna
34: sí,
25: cosa així, no?
34: Esto. Y entonces voy a hacer muchas entrenaciones y después pues ya para a jugar MLS.
25: ¿Has de fer la maleta que te vas a Chicago?
34: Sí. Pero no hablo yo de cosas guarras.
25: Ah, no.
34: De cagar
25: no,
34: y todo
25: no.
34: Eso, yo soy
25: en
34: muy...

0: I ara tots els mitjans aèris que fins fa pocs minuts sobrevolaven la zona de les Gavarres. Volen evitar de totes que afecti l'incendi de Terrades massa forestal, perquè això, admeten, estem en fase inicial encara, podria complicar la situació. Un incendi al de Terrades que ja hauria afectat, però totalment una granja. Els preocupa, com deies, molt que hi hagi dos focs grans a Catalunya, perquè això els posaria molt i molt difícil complir amb l'objectiu que tenen aquí, a l'incendi de les Gavarres, controlar l'incendi, que recordem és la fase prèvia a l'extinció. Ja sense altres focs simultanis, això de poder controlar l'incendi de les Gavarres no serà feina fàcil, ens admeten, i només compten poder-lo donar com a controlat aquest vespre si es compleixen els millors pronòstics. I això, Joan, què vol dir? Doncs que el vent de la tarda no apreti tant com aquests últims dies. Està això entre les previsions, i que tots aquells punts crítics calents que es van encenent es puguin apagar, com s'ha fet fins ara durant tot el matí, pràcticament en un 3 i no res. La preocupació dels 140 bombers que hi ha sobre el terreny se centra en tres grans punts. D'entrada, al flanc dret. Allà asseguren encara els queda un bon tall per repassar possibles represes del foc. Recordem, aquest flanc dret és el que queda a la cara interior del massís de les Gavarres, aquell que hem anat dient des de divendres que pot arribar afectant, els pitjors dels casos, unes 30.000 hectàrees. Després hi ha una altra zona crítica, que és una zona de barrancs a prop de la carretera de la Ganga, aquesta carretera on va començar l'incendi, una carretera que connecta Calonja i la Bisbal. I el tercer punt crític, on també hi ha molts d'aquests 140 bombers, és un punt intermig dels dos flancs, un punt que queda al mig de la zona afectada per les flames. La nota positiva, Joan, a aquesta hora, és que la zona pròxima a les urbanitzacions, recordem-ho, el foc de les Gavarres ha cremat 11 cases i n'ha afectat parcialment 14, fa estona que en aquesta zona no hi ha flamarades, però missatge important dels bombers: qualsevol català, catalana, que vegi una flamarada, una mica de fum, que truqui immediatament al 112.
1: Doncs important aquest consell dels bombers. Carles, un cop estabilitzat aquest incendi, quina és la tasca dels bombers? Quina és la feina? Com funciona? Tu, de fet, has pogut acompanyar-los en un camió de bombers aquest matí fent la feina d'extinció d'aquest foc.
0: Sí, els hem acompanyat a fer una de les feines clau perquè l'incendi es pugui donar per controlat. Els bombers van amb un 4x4 fins a un punt concret, informen de la seva situació als comandaments.
2: Deu venir el draft, bueno, perfecte. Nosaltres estem calant de fer el relleu.
0: I es posen a resseguir el perímetre de tota l'àrea estabilitzada en la que ja hi ha una mànega d'aigua instal·lada. Metre a metre, amb més d'una eina, repassen el terra, també les soques, que tot i estar sota terra poden haver quedat afectades i fer aixecar alguna fumarada. Xavier Encinas, sergent dels bombers.
3: Un cop ja ha passat la línia d'aigua, fixar el perímetre amb eines manuals, perquè hi hagi una separació física en lo que no ha cremat amb lo que ha cremat, perquè si no l'incendi podria anar creuant en el lloc que tingui continuïtat vegetal i es tornaria a obrir.
0: Serà una feina que durarà durant tota la tarda i que és clau per poder controlar l'incendi. I una dada interessant, sorprenent fins a cert punt, i és que el calor està sent ara un aliat pels bombers, perquè fa que a les zones calentes, en aquests punts crítics on pot haver-hi represes, s'aixequin amb més facilitat les flamarades o zones de fum, i això fa que ràpidament els bombers que estan sobre el terreny, n'hi ha 140, o bé avisin un helicòpter que tira immediatament aigua en ella, o que ells, amb aquestes mànegues d'aigua que ja hi ha instal·lades per tot el perímetre, puguin apagar-ho ràpid.
1: Doncs pendents de qualsevol novetat des de la Bisbal en aquests dos incendis, amb bones previsions, amb bones notícies de moment. Carles Couso, qualsevol novetat ens avises. Gràcies.
0: Sara.
1: Hi ha hagut gairebé una trentena de cases afectades per aquest foc, masies, granges de la zona. Martí Olivés, el punt on va començar tot, en una carretera que creu el massís, on allà va saltar aquesta espurna d'una radial amb la que hi treballava un operari. Martí, bona tarda.
4: Bona tarda, Joan.
1: Tu has parlat amb diferents veïns afectats.
4: Sí, jo ara mateix sóc, com dius, a la zona zero. És la carretera de la Ganga, que és on va començar, està tancada, però hem pogut accedir-hi a través d'una pista lateral i veig perfectament com va començar tot. És a dir, encara tinc certes clapes de bosc cremat que van començar en una zona de bosc d'alzina i com van esparcir-se ràpidament cap a un camp. Hi ha una de les bales de palla que encara té restos de cremades. Com van anar saltant, el que dèiem dels incendis de sisena generació, no? Com van anar saltant metres a metres fins a escampar-se ràpidament. I encara també hi veig que hi ha on havien fet el perímetre els bombers amb les mànegues d'aigua que ara comentava en Carles. Hem pogut parlar amb algun dels veïns que estaven a tocar d'aquesta zona, una de les primeres finques que hi ha aquí on es va produir l'incendi, que ens explicava que van haver de, durant les primeres hores, ser ells qui combatessin el foc, perquè, clar, els bombers tenien certs dilemes. Tenien una casa de colònies a tocar d'aquest incendi, per tant, van concentrar-se primer en aquelles afectacions, no?, perquè hi havia 150 nens de colònies que estaven confinats, i va ser ell, amb l'ajuda d'altres operaris, qui van combatre a les primeres hores de foc. Li ha quedat una part del galliner afectat, però...

0: Pensa que és una casa amb jardí, amb força jardí, per tant, estava força satisfet de com havien reaccionat. Tot i així, tot i que la Bisbal de l'Empordà va ser l'escenari zero del foc, on també s'ha escampat és cap al flanc de la costa. En Carles deia, el flanc dret és el que preocupa més. Aquest és el que va cap a l'interior, cap a Girona, no? Però el que fins ara ha tingut més afectació és el que desemboca a Calonge, a la Costa Brava. Nosaltres també hem estat allà en algunes de les urbanitzacions. Hem pogut ser a Mas Ambròs, que ara mateix hi ha poc, jo crec que hi ha poc moviment, perquè és una zona sobretot de segones residències, amb dia feiner, hi havia a primera hora del matí molt poca activitat, i hem pogut parlar amb alguns dels veïns que també ens deien que havien pogut tornar, però que ho feien amb certa por.
1: Ells venien, nosaltres anàvem, se'ns va encendre el foc a nosaltres, va venir un munt de veïns amb mangueres, nosaltres vam anar a buscar una altra veïna, i bueno, ens hem anat ajudant, sobretot ahir. Avui està tot molt més tranquil.
0: D'aquesta manera, sobretot el que ens diuen és, encara que no formin part d'aquesta vintena llarga de cases que han quedat afectades, pensa, Joan, que en tota la zona hi ha molta gent que encara no té llum i aigua des de divendres. Per tant, amb les afectacions que això té, també hem pogut parlar amb comerços, com ara una casa rural, que ens explicaven que totes les reserves de tota la setmana, no només d'aquest cap de setmana, sinó fins ben entrat el cap de setmana que ve, se li havien cancel·lat. Ens deia que havia perdut 4.000 euros només per aquesta cancel·lació de reserva. Per tant, el foc, més enllà de la sort de que no hi ha hagut danys personals i dels danys materials que hagi pogut produir en alguns habitatges, també té aquest rerefons de les molèsties, del malestar, de gent que està sense llum i aigua i que tot i així han de treballar a pagès o en altres coses, i també dels efectes de l'impacte que ha tingut econòmic en alguns negocis.
2: He vist que ha arribat fins a Cat Mont, que és un dels masies que hi ha a dalt la muntanya. No sé l'abast que hi ha per darrere, però és impressionant i és molt, molt, molt i molt trist per les persones que hem viscut aquestes muntanyes i ens hem crescut aquí.
0: I la fotografia, els veïns el que ens expliquen, aquesta tristesa de tot i que fa molts anys que es diu que les Gavarres es podien cremar, doncs veure que finalment això s'ha fet realitat.
3: Gràcies, Martí, per la feina. Que vagi bé.
0: Fins ara.
3: Perquè us en feu una idea, només ahir a la tarda els bombers van rebre 15 avisos de focs forestals per tot el territori. És el que més preocupa, que apareguin focs simultanis, ara ens ho deia en Carles. Els agents tanquen els accessos als espais naturals de la Ribera Salada, el Solsonès, la Barònia de Rialp a la Noguera. Evidentment, també es manté tancat l'accés en aquest massís de les Gavarres. Els agents rurals han actualitzat el risc d'incendi per avui. Si mirem el mapa de l'anomenat Pla Alfa, pràcticament tot Catalunya està en risc alt, que és nivell 2, però hi ha 385 pobles i ciutats a nivell 3, que és perill molt alt d'incendis. Bàsicament tot l'Empordà, la Plana de Lleida, Terres de l'Ebre, Catalunya Central, Penedès, Garraf i Vallès Occidental. I el risc ja és extrem màxim, 4 sobre 4, en 11 municipis del Baix Empordà, 9 del Gironès, 8 de la Noguera, 5 del Solsonès, 4 de l'Alt Urgell, 3 de la Terra Alta, 2 de la Ribera d'Ebre i 1 al Segrià. Busqueu Pla Alfa al web del Departament d'Interior per saber exactament en quina situació es troba el vostre municipi. Oriol Soler, què tal? Bona tarda.
4: Què tal, Joan? Bona tarda.
3: Recordem què no es pot fer quan estem a nivell 3 o 4, nivell màxim de perill d'incendi.
4: Doncs al nivell 3 del Pla Alfa queden sospeses totes les activitats amb risc d'incendi, fer foc a qualsevol àmbit, utilitzar maquinària, bufador, radials o qualsevol eina que pugui deixar anar espurnes o descàrregues elèctrics. També queda totalment prohibit utilitzar material pirotècnic o fer crema de rostolls. El 4 és el nivell més elevat de tots de vigilància i prevenció, i a les restriccions anteriors s'hi sumen les que dicti Interior, que avui inclouen aquesta limitació total d'entrada i activitat a grans espais forestals com a mesura de prevenció.
3: Jordi Carbó, què tal? Molt bona tarda.
5: Bona tarda.
3: Quines condicions meteorològiques hi ha perquè el risc sigui extrem d'incendi i fins quan han de durar, Jordi?
5: Doncs mira, les condicions més complicades les tindrem sobretot dimecres, ara detallarem per què, però en línies generals, diverses idees. La pluja ha estat escassa els últims mesos a gran part de Catalunya, les temperatures molt altes es van registrant des de finals de maig, ja amb una onada de calor al juny, aquesta altra que tenim ara mateix. Tot plegat està configurant un terreny que, si bé encara la vegetació aguanta molts llocs, altres no, altres ja està molt eixuta, i és l'escenari ideal, no? Perquè si s'inicia un incendi, doncs sigui difícil aturar-lo. Dèiem que dimecres serà el dia més complicat, però compta les pròximes hores perquè tindrem aquest règim de vents que s'està fent tan famós, no? El de la marinada. No hi ha tramuntana ara, però sí que les pròximes hores la marinada continuarà bufant a gran part de Catalunya, a l'àrea de l'incendi de l'Empordà, doncs amb ratxes de més de 40 km per hora, i fins ben entrada la nit no acabarà de desaparèixer del tot aquest vent. Però tornem a dimecres. Dimecres es donarà la coincidència de més factors, encara que posaran o elevaran encara més el risc d'incendi. Temperatures molt altes. La onada de calor arribarà al seu màxim entre dimecres i dijous. Humitats encara més baixes i tempestes de calor, o dit d'una altra manera, tempestes seques, que si aquesta tarda tan sols afectaran el Pirineu de Lleida, dimecres ja podrien afectar més comarques fora del Pirineu, i el perillós d'aquestes tempestes és que deixen poca aigua i a sobre van acompanyades de moltes descàrregues elèctriques, molts llamps, i en el moment en què cauen els llamps, ratxes de vent que poden superar els 80 km per hora. De manera que insistim en el fet que tota precaució és poca.
3: Sobre l'alerta de calor extrema que fa poca estona ha activat el Servei Meteorològic de Catalunya, també és per calor nocturna, Jordi. Les temperatures tornaran a batre rècords. Fins quan arribarem?
5: Els rècords, ho anirem veient, ens aproparem als rècords, però la idea general és que aquesta setmana, tota la setmana farà molta calor, però entre avui i dijous, algunes comarques divendres, és quan tindrem el màxim, que això es traduirà en màximes de 35 a 40 graus a tot el territori, superant els 40 a l'interior, sobretot a Ponent i a l'Ebre. A les nits, això anirà per barris, o per comarques, millor dit, a tota la costa. I a l'Empordà no es baixarà dels 25 graus i fins ben entrada de la nit, a prop dels 30. En canvi, a l'interior i als Pirineus, com la massa d'aire és molt eixuta, sí que la temperatura podrà baixar més. Aquesta onada de calor s'acabaria a finals de setmana, però tot apunta que la setmana vinent hi ha molta probabilitat que en tinguem una altra.
3: Déu-n'hi-do. Doncs ho anirem explicant. Jordi Carbó, com sempre, moltes gràcies.
5: Que vagi bé.
3: La investigació per determinar el responsable de l'origen del foc a les Gavarres continua. A CERCatalunya.cat hi ha aquest vídeo on es veu just com començava també l'operari que va trucar al 112 quan va veure que la radial amb la que treballava va encendre la vegetació al marge de la carretera. Aquest operari ha quedat en llibertat, va declarar davant la policia, i el dubte és saber si ell coneixia que amb aquest Pla 3 no es podia fer el que estava fent o si la seva empresa, Uri, el va enviar allà sense conèixer la llei.
6: Sí, ara mateix els Mossos pendents de dues coses. Per una banda, la declaració de companys de feina d'aquest operari, per l'altra, que l'empresa subcontractada enviï l'informe que ha reclamat la Conselleria de Territori i la Generalitat, que és qui al final havia contractat aquesta empresa per fer aquestes tasques. Els sindicats han sortit en defensa del treballador, recordant que és molt important saber exactament quines ordres o instruccions concretes va rebre de l'empresa i també si se l'havia informat de les restriccions que tenia a l'hora de fer aquestes tasques. Camil Ros, secretari general d'UGT a Catalunya.
7: I falta veure com ha anat tot, però doncs ha estat detingut dos dies el treballador, però els responsables de l'empresa han passat el cap de setmana on l'hagin volgut passar, no? Per tant, jo crec que aquí hi ha una responsabilitat.
6: Declaracions de Camil Rosa d'aquí a Catalunya.
3: Sabeu que sobre la calor hi ha un model, el de la Universitat Carlos III, que calcula l'excés de mortalitat d'un any per l'altre, estima quines morts causa la calor. Des del mes de juny, amb dues onades de calor i amb una temperatura mitja de 10 graus per sobre, es calcula que a Catalunya han mort 1.103 persones. La Generalitat, Uri, admet que les dades ja són preocupants.
6: Sí, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, diu que les dades que té controlades la Generalitat vinculades a cops de calor o deshidratacions no són bones i recorda, com deia ara el nostre meteoròleg Jordi Carbó, que aquesta onada de calor durarà ben bé fins a mitja setmana.
8: Sabem que hi ha mortalitat associada a la calor, no és que la gent vagi caient pel carrer morta per la calor, sinó que són condicions que ja existeixen que s'agreugen amb la calor i que acaben precipitant. Nosaltres anem monitoritzant també els cops de calor, les deshidratacions, els síncopes, i realment estem amb unes xifres que són preocupants.
6: Declaracions a l'Aquí Catalunya, on ha admès també la preocupació que hi ha a la Conselleria de Salut per la durada cada cop més llarga d'aquestes onades de calor.
3: Dos minuts i repassem més notícies.
9: Ni quarts ni hores.
10: Jo sóc l'Oriol Llopart i us vinc a presentar la meva secció.
9: Joc d'històries.
11: No és com un programa clàssic.
9: I anys i panys.
12: Som la família Ferrer.
9: Ha arribat l'hora de veure transformats en un programa els Premis Idea Ràdio 2026 de SER Catalunya. El dijous 9 i el divendres 10 de juliol, a partir de la 1 del migdia, escoltarem els projectes guanyadors en un programa especial conduït per Elena de Diego i Marina Fernández. A la SER i SER Catalunya, fem sonar els Idea Ràdio 2026.
13: Col·labora la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: Hay algo más.
12: más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. En Tarragona, Centro Comercial, Parque Central y la Fira de Reus. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
14: Els 40 Summer Live 2026. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, passeig de Jaume I. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb David Álvarez i Sergi Sánchez i les actuacions de Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Daniela Blasco, Siderland, Marcos i Piquete. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i als 40.cat, amb el suport de l'Ajuntament de Salou.
15: Hora 14, amb Joan Bofill.
3: 5 minuts i seran 2:15. La Generalitat ja té a les seves mans l'informe de l'OCDE per millorar la situació de l'educació a Catalunya. I en aquest informe l'OCDE desaconsella fer una rebaixa generalitzada del nombre d'alumnes per aula i millorar, per tant, els resultats del sistema. Es defensa que serà més efectiu invertir els diners que costaria aquesta mesura a donar més recursos a les escoles que concentren més necessitats i a millorar el sou dels professors més ben preparats. Aquest informe ens el resumeix la Soledad Domínguez. Hola, Sole.
16: Hola, què tal, Joan? En el seu primer informe de diagnosi sobre com millorar els resultats del sistema educatiu a Catalunya, els experts de l'OCDE defensen que cal concentrar la inversió en aquells centres que tenen més alumnes amb dificultats. I aquí sí, en aquests centres, reduir el nombre d'alumnes per aula i incrementar els suports que tenen els professors per poder acompanyar aquests estudiants, però no fer una rebaixa lineal a tot arreu, com han demanat reiteradament els professors a les protestes d'aquest any, perquè diuen és una mesura molt cara i que es nota poc en els resultats. Els responsables de l'informe defensen també que serà més efectiu utilitzar aquests recursos per pagar millor els professors més ben preparats, aquells que treballen als centres més complexos i aquells que assumeixen més responsabilitats, i també per poder atreure talent a fora i aconseguir que els millors professionals vulguin dedicar-se a la docència.
3: Gràcies, Sole. I en l'àmbit de la ciència és segurament un dels dilemes que més ronda al cap de les dones que estan a la trentena d'edat. Si congelar òvuls i a partir de quan, amb tots els diners que això suposa? Doncs un estudi resol el dubte. Congelar òvuls abans dels 36 anys, atenció, duplica les possibilitats de ser mare a partir dels 40. Investigadors de l'Institut de Sheus han avaluat prop de 2.000 dones que estaven en aquesta fase durant una dècada i avui presenten els resultats al Congrés d'Embriologia de Londres. Elia Pijuan.
17: L'estudi conclou que congelar òvuls abans dels 36 anys és l'opció més efectiva per poder tenir fills més endavant, tot i que no garanteix l'èxit al 100%. Miquel Soler és el cap del laboratori de criopreservació de Sheus Dona.
18: Al voltant d'una de cada 10 pacients no tindran ni la possibilitat de quedar-se embarassades perquè no haurem obtingut cap embrió. Per assolir l'èxit, recomanem congelar entre 10 i 15 oòcits quan són menors de 36 anys.
17: Els investigadors pensen que la gent sap molt sobre com no tenir fills, però molt poc sobre quan tenir-los.
18: Les persones no tenien coneixement del seu propi cos. Hi ha molt de coneixement sobre com no tenir fills, com no transmetre malalties infeccioses, però hi ha poc sobre fecunditat. Aquest article va molt enfocat també a poder donar un bon consell a les pacients que ens venen a fer cicles de preservació de fertilitat.
17: Els casos de dones que volen congelar òvuls s'ha disparat en els últims 12 anys. S'ha passat de les desenes a les més de 700 intervencions anuals.
3: Moment pels esports, i això vol dir anar cap al Tour de França. Avui, tercera etapa, l'última que recorrerà Catalunya, que sortia en aquest cas de Granollers. El marxa aquesta etapa. Anna Palet, bona tarda.
19: Bona tarda. Èxit de participació a Granollers a la sortida de la tercera i darrera etapa que el Tour de França recorrerà per Catalunya. Ara els ciclistes s'acosten ja a Ripoll, han passat per Vic, Sant Feliu de Codines, i els queda anar cap a Capdevànol, al Port de Tosses, Puigcerdà, i des d'allà ja enfilaran cap a França, cap a Les Angles, on acabarà l'etapa, però ho farà, això sí, sense públic, degut a l'incendi que està afectant a la zona. En total, el Tour de França haurà recorregut més de 350 quilòmetres per territori català, 64 municipis, i s'estima que 1 milió de persones l'han anat a veure en algun dels seus punts.
3: I a Barcelona, en futbol, els socis de l'Europa comencen a votar en una consulta si volen compartir el camp amb el seu màxim rival, el Sant Andreu. Tots jugaran l'any que ve en una categoria que obliga a tenir un camp de gespa natural, i en el cas del Nou Sardenya, les obres per posar-ne no arribaran a temps. L'estadi és municipal i li correspon tot plegat a l'Ajuntament, Ferran Dalmau.
20: Ja fa 2 anys que l'Europa no pot jugar al seu estadi perquè és de gespa artificial. L'Ajuntament va decidir posar gespa natural al seu camp, però les obres van per llarg, perquè sota el camp hi ha un pàrquing que ho endarrereix tot molt. L'Europa, que aquest últim any ja calcula que ha perdut entre 600 i 900.000 euros al jugar en un estadi lluny del seu barri, ha plantejat ara una consulta als socis per decidir què fan l'any que ve. Si juguen una temporada més a Can Dragó, com fins ara, o si es muden durant una campanya al camp del seu màxim rival, el Sant Andreu, a qui sí que li posaran gespa natural abans de setembre.
21: A l'exili a Can Dragó, amb un camp d'atletisme reconvertit, no és viable ni econòmica ni socialment.
20: El vicepresident de l'Europa, Àlex López, ja explicava la setmana passada al Què t'hi jugues que ells prefereixen evitar Can Dragó. Per tant, tot indica que l'any que ve es podria repetir a Barcelona el que ja passa a Itàlia amb l'Inter de Milà i el Milan, dos grans rivals compartint el mateix estadi.
3: Fins que no arribi la gespa natural en aquest camp de l'Europa, els negocis de l'entorn lamenten que pugui passar una altra temporada sense partits a l'estadi, calculen els bars que han perdut un bon grapat de diners ja aquest any.
22: Siempre como antes de una o las dos horas ya llena de gente. Con cervezas, bocadillos... Normalmente, cuando hay partido, tal vez ya podemos como tener 500 y algo más.
3: En aquest bar típic de les prèvies, els fans de l'Europa xifren entre 500 i 600 euros el que guanyaven cada partit. Segons, hi seran 2/4, ja ho sabeu, teniu tot a sercatalunya.cat i també a l'app de la cadena SER seleccionant SER Catalunya com a emissora favorita. Ara continua la informació a l'hora 14 i a les 3, llapis de memòria amb Jordi Manau. Fins demà.